0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. Palma, Eivissa i Barcelona es manifestaran dia 20 de setembre contra Aena i els plans d'ampliació dels aeroports que denuncien pretén executar la companyia en contra, asseguren, dels interessos dels ciutadans. La protesta vol pressionar el govern central, que ha d'aprovar abans que acabi el mes l'anomenat DORA, el principal document de planificació dels aeroports, que preveu inversions de fins a 13.000 milions d'euros arreu de l'Estat els propers 4 anys. Avui és dissabte, 12 de setembre. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Abans de començar el repàs a l'actualitat, coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noeli García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant aquesta tarda a la illa de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten precipitacions febles. Avui temperatures màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa i 28 graus a Maó i a Formentera. Fa vent fluix a moderat de tramuntana amb brises. Demà temps més estable amb sol i cel clar. Les temperatures pujaran lleugerament. Màximes de 32 graus a Palma, 30 graus a Eivissa, 29 a Maó i 27 graus a Formentera. La temperatura mínima serà de 18 graus a Palma i 22 a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 28 graus a Eivissa i a Palma i 27 a Formentera i a Maó. Ho dèiem en portada, 13 associacions convoquen a la ciutadania de Mallorca a manifestar-se el proper dia 20 de setembre contra el creixement de l'aeroport de Palma i la gestió eminentment mercantilista, diuen que en fa Aena. La plataforma contra l'ampliació de l'aeroport s'assuma així a dues convocatòries similars al mateix dia a Eivissa i a Barcelona. La triple convocatòria pretén pressionar el govern central, que té previst aprovar a finals de mes en el Consell de Ministres el nou document de regulació aeroportuària o DORA. Aquest pla, amb un pressupost de 13.000 milions d'euros, recull totes les actuacions a executar els aeròdroms espanyols entre 2027 i 2031 i, segons denuncia la plataforma, té previst incrementar de manera considerable el nombre de passatgers. Ho explica Pere Joan Femenia, portaveu de la plataforma.
3: Que portaran més turistes i més passatgers que mai. L'aeroport de Palma preveu incrementar en 2 milions els passatgers que hi ha actualment. I a Eivissa i Menorca també preveuen ampliar la capacitat agreujant la crisi provocada pel turisme que estem sofrint, així com pujada de preus de l'habitatge i contaminació a nivell de crisi climàtica.
1: La plataforma denuncia la manca de transparència d'Aena en l'elaboració dels seus documents de planificació. És de nou per a Joan Femenia.
3: Nosaltres denunciem la poca democràcia que hi ha i la poca participació en aquests plans d'ampliacions i remodelacions perquè no hi ha cap participació ciutadana i van contra els interessos generals de la societat de Mallorca i de les Balears ampliar els aeroports.
1: La concentració serà dia 20 de setembre a les 6 de l'hora baixa davant de la delegació del govern, però també hi haurà missatges contra el govern balear a qui se li exigirà que posi fi a la promoció turística de les illes. Una de les entitats convocants és Som Bonet Pulmó Verd. L'entitat veïnal critica que el govern doni el sus a la tramitació administrativa del parc fotovoltaic d'Aena als terrenys de l'entorn de l'aeròdrom de Som Bonet. Una decisió que, segons denuncien, contradiu el posicionament unànim del Parlament d'ocupar amb plaques solars aquest espai que, tot i ser propietat d'Aena, ha estat històricament per l'esbarjo dels veïns, un parc solar al qual s'hi oposa també de forma unànime l'Ajuntament de Marratxí, governat pel Partit Popular. El portaveu de l'associació veïnal afirma que presentaran al·legacions al projecte que va entrar en exposició pública aquest dijous. És Manel Gomàriz.
4: Veient tots els representants públics de tot partit, fins i tot en el Senat, en posició de defensant la nostra lluita, llavors resulta que Aena està per damunt els nostres representants públics. És a dir, és una anomalia democràtica flagrant, perquè Aena és una entitat 51% públic. Però ja sabíem que Aena tornaria a investir, perquè des de Madrid per ells això és un os que té molta popa.
1: El projecte d'AENA presenta dos subcamps a cada part de la pista d'aterratge amb una extensió conjunta de gairebé 100.000 metres quadrats amb 3.600 plaques solars. I més coses perquè 5 associacions de veïns demanen a l'Ajuntament de Palma una reforma de la normativa que regula els petits supermercats. Asseguren haver documentat la venda nocturna d'alcohol en alguns d'aquests establiments i molts serien reincidents. L'expedient que han remès a cort inclou 25 denúncies o mencions documentades sobre 8 establiments, algun dels quals apareix fins a 5 vegades. Els barris afectats són el Passeig Marítim, Pere Garau, el Terreno, Sallotja i el Born. Denuncien que aquests establiments fan proliferar els botellots i les conseqüents molèsties per als veïnats. Denuncien la inacció per part de cort que els ha obligat a contractar detectius privats per recopilar proves. Antonio Ruiz és el president de l'Associació de Veïns del Passeig Marítim.
5: Las asociaciones de vecinos tienen que pagar detectives, como ha hecho Pere Grau, como ha hecho Paseo Marítimo, como han hecho otros, para demostrar que esto pasa. Entonces, el problema es que la carga de la prueba no la pasan a nosotros, cuando en realidad es tan evidente la inacción que hay en este momento que debería el ayuntamiento tomárselo en serio para hacer algo.
1: I encara a Palma també es queixen els veïns de S'Escorxador, que ahir capvespre van organitzar un sopar a la fresca a l'emblemàtic Centre Cívic i Cultural per protestar per la situació d'abandonament institucional que, segons denuncien, pateixen les instal·lacions. Manca de neteja, de manteniment als jardins i edificis que cauen perquè presenten deficiències estructurals amb murs apuntalats. És el que duen denunciant els veïnats des de fa anys. Joan Gomàriz és portaveu de Salem S'Escorxador.
6: Centre de Salut, que se troba amb problemes greus de manteniment, d'infraestructures, dotació de serveis, biblioteca municipal, ha quedat petita, S'Escorxador compta amb naus grosses, importants, que estan buides, com el Mercat de Sant Joan. Hi ha una altra nau també grossa, que antes era un restaurant i està buida. I nosaltres el que demanem és un correcte manteniment de S'Escorxador, que se revitalitzi, que es cuidi.
1: El Consell de Mallorca celebra avui, dia 12 de setembre, la Diada de Mallorca. El president Llorenç Calmés ha assistit a la representació de l'acte de coronació del rei Jaume II. Enguany es commemora el 750 aniversari de la mort de Jaume I i l'entronització del seu fill com a rei, que va donar lloc al naixement de la Corona de Mallorca. Tot seguit, Calmés, acompanyat per la presidenta Marga Proens i d'altres autoritats, han fet l'ofrena floral en el sepulcre de Jaume II a la Catedral de Mallorca. Aquest capvespre, a partir de les 7, al Teatre Principal, acollirà la gala d'entrega dels Premis, Honors i Distincions 2026. Entre els guardons, el cantant mallorquí Rels B i l'actor nord-americà Michael Douglas seran reconeguts com a fills predilectes de Mallorca. I el Consell també organitza avui la pujada a Lluc des de la part forana i assegura que espera més de 5.000 participants. Per garantir el bon desenvolupament de la caminada, la institució ha elaborat un pla de seguretat que implicarà la coordinació de 200 persones, caps de poble a cadascun dels 45 municipis que hi participen, serveis de carreteres, protecció civil, policies locals, cossos d'emergència, guàrdia civil, serveis sanitaris, llocs d'avituallament, un centre d'operacions a Inca i un altre a Lluc. I encara en clau municipal, el municipi de Costitx viu avui un relleu històric a la batlia. Antoni Sala cedeix la vara de comandament 20 anys després d'assumir el càrrec. Joan Monard, tinent de batla, serà el seu successor.
0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: 53 veïns de Son Cabaspre, al municipi d'Esporles, continuen sense llum per mort del temporal de dimecres. Segons assenyala Endesa, els desperfectes a l'accés a aquesta zona han impedit per ara instal·lar el grup electrogen que els podria donar subministrament provisional. Una seixantena d'operaris està fent feina des de dimecres sobre el terreny per recuperar la normalitat. I més coses, el Servei de Neteja del Litoral ha retirat més de 6,3 tones de residus durant el mes d'agost. Els plàstics representen més de la meitat del material recollit, gairebé 3,2 tones. La mitjana diària de recollida durant l'agost ha superat els 200 quilos de residus. Temps ara per la informació esportiva. Enric Mas es juga en aquests moments les possibilitats de guanyar la Vuelta en una de les etapes més dures de la prova. Són 187 quilòmetres amb més de 5.000 metres de desnivell i amb un final a un port, el Collado de l'Alguacil, que mai s'ha pujat en una prova professional. L'ardenenc manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslové Primoz Roglic. Ahir, en finalitzar l'etapa, es mostrava molt prudent.
7: Es verdad que está cerca, pero a la vez lejos. Queda una etapa muy dura, muy larga y tenemos que ser conscientes de que puede pasar de todo.
1: I en futbol sala, el Palma Futsal debut a la Lliga amb una victòria a domicili per 2-4 demà al Catgas Energia Santa Coloma. Els palmesans només van trigar 3 minuts a inaugurar el marcador amb un gol de Charuto i 2 minuts després Lucao marcava el segon. Els locals, però, no es van rendir i es van posar 1-2. No va ser fins a les acaballes del partit que l'equip va poder sentenciar amb un 1-4 que els de Santa Coloma van maquillar amb un segon gol. L'entrenador Antonio Vadillo es mostra satisfet amb el debut, però ja assenyala aspectes a millorar.
8: Yo creo que hemos sido mejores, se nos ha puesto el partido muy pronto de cara. Creo que hemos estado defensivamente, hemos estado en general bien. Hemos tenido situaciones en las que hemos estado un poquito presos en el último pase. En la finalización, creo que en la primera parte nos hemos venido con más ventaja en el marcador. Y después la segunda parte, sí que es verdad que no hemos tenido situaciones muy claras de llegada a área, pero precisamente porque en el último pase no hemos estado certeros, ¿no?
1: En bàsquet, la selecció espanyola d'Alba Torrents i Elena Puello s'enfrontarà als Estats Units en les semifinals del Mundial avui a les 8 del capvespre. I el Mallorca s'enfronta demà a Somoix al Sabadell, un dels equips revelació en aquest començament de temporada, un equip que acaba d'ascendir de categoria però que encara no ha perdut cap partit. Toni Lato és dubte per al partit, la seva entrada a la convocatòria dependrà de com es trobi avui i Arnau Puigmal i Alberto Moreno estaran en principi disponibles per jugar demà. I avui a la cultura hem de parlar, inevitablement, de Relsby.
9: Mallorca!
1: Més de 40.000 persones van assistir a nit al concert del cantant mallorquí més escoltat en l'actualitat. En el marc dels actes de la Diada, Relsby va oferir un concert gratuït al Parc de la Mà. Avui, l'artista de Son Gotleu serà nomenat, com dèiem, fill predilecte de Mallorca. Amb la música de Relsby ho deixem per avui. Tornem amb més informació local demà a les 9:05.